0: En Onda Cero, más de uno. Rafa Latorre.
1: ¿El mejor día del mundo? Lo tenemos en MediaMarkt Gandía. Ha llegado el día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy, 6 de octubre, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Solo en tu tienda MediaMarkt Gandía.
2: Universitat Sènior al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Si tens més de 50 anys i ganes d'aprendre i viure noves experiències, apunta't a la Sènior de la UPB. Encara queden places disponibles per al curs de dilluns i dimecres de 4 i mitja a 7 de la vesprada. Egiptologia, salut, astronomia i molt més. Tot impartit al campus de Gandia de la UPB. Més informació i inscripcions a gandia.upb.es.

0: Se llaman Patax. El espectáculo es maravilloso, he ido a verlos. Un conglomerado de músicos con bailaora, con cajón flamenco. Es algo espectacular, si podéis. Yo ese disco no lo tengo, pero el de versiones de los Beatles, sí. Creo que no lo tenían a la venta, el de Michael Jackson, cuando fui a comprar. Digo, a verlos.
1: Ah, que hicieron el disco entero versionando temas de Michael
0: Jackson. Sí, y otro a los Beatles, y otro... Pero en directo, impresionante, Patax. Distintas cantantes, distintos músicos. ¡Buah!
1: Bueno, ¿y de todas cuál te gusta a ti más?
0: Hombre, yo creo que a la original no se le puede poner ninguna pega. Una cosa es que sea rockero y otra que sea tonto.
1: Jota, hasta la semana que viene, cuídate mucho.
0: Igualmente.
1: Que nos vamos, pero mañana a las 6 en punto, 5 en Canarias, empezará Más de Uno de nuevo con el ingeniero Montes y con Rafa Latorre y con el resto del equipo. Gracias por su confianza, feliz tarde y hasta mañana.
2: Más de... Bona vesprada als comitès locals de reconstrucció han convocat per al pròxim 29 d'octubre, quan es compliran dos anys de la Dana, dos marxes des del Val i Benetússer en memòria de les víctimes, dos columnes que confluiran en el barranc de Catarroja Massanassa, on es faran diferents intervencions i actuacions. Més coses, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, respondrà esta setmana en la sessió de control en les Corts a preguntes sobre la situació de la comunitat, el dossier en el qual suposadament s'arrepleguen presumptes irregularitats que l'afectarien a ell i al seu entorn i quines mesures du a terme el Consell per a facilitar l'accés a la vivenda. La Guàrdia Civil de Castelló ha detingut a quatre joves entre 18 i 33 anys acusats de sostraure una moto i de tres delictes en força, de robatori en força, en diversos establiments de Peníscola i Benicarló. Un dels arrestats s'ha ingressat a la presó provisional. I l'índex de producció industrial va baixar en un 0,8% interanual a l'agost en la comunitat, 2,4 punts menys que la mitjana nacional, que s'ha incrementat un 1,6% segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. I 9.000 persones han presentat a les proves escrites dels nivells B2, C1 i C2 de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià. El més demandat, el C1, conegut mitjà, i li segueix el C2, el superior. I contem també que Bioparc València ha confirmat el naixement en les seues instal·lacions d'una cria d'un primat molt poc conegut i en greu perill d'extinció, que és capaç de comunicar-se amb els ulls. Bona vesprada.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
4: Onda Cero Gandía, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandia.com. Onda Cero. Más de uno.

0: con lo moderado que es mi amigo Cortés, sobre todo cuando se corta.
1: Estás en tinte, pues, estás en tinte.
0: No, no, sí, sí. No, no, lo sé. No lo sé, por eso me ha hecho mucha gracia, ¿no? Porque Cortés es de los que cuando se le sube la mosca a la nariz y qué nariz, dice las cositas claritas y a la yugular.
1: Ahora sí que estás en tinte.
2: Ahora sí.
0: Que no se corta ni un pelo. Pero bueno, eso ya lo tocamos después. El tema de la despotrica está claro. Y estoy seguro que mi querido amigo Cortés incluso se puede hacer eco. Mirad lo que llevamos del tema del anuncio del aplazamiento de las elecciones. Del aplazamiento, ¿no? Del anticipo de las elecciones. Las barbaridades que hemos podido oír ya en un día y medio, ¿eh? O sea, esto va a ser así hasta el día de las elecciones, porque yo creo que me voy a la Cova del Parpalló a vivir.
2: Sí, allí no el volem, ¿eh?
0: Allí tampoc. Pero bueno, ¿estás de acuerdo, Fredo? ¿Qué opinas del tema? Que yo sé que tú eres una persona muy consecuente. ¿Qué opinas de...? ¿Es una maniobra electoral? ¿Es un que falta estigar?
3: Yo entenc que si ha optat per això és perquè creu que és el moment oportú per poder-ho fer. I n'hi ha un caldo de cultiu que el que està per veure és si per fi tot és l'esquerra del PSOE deixa de criticar a qui no deu criticar, s'unix i conforma un conglomerat que pugui accedir després a tindre força dins d'un possible govern de progressista. I jo crec que Pedro serà el que serà, tu pot caure malament, a mi també, però no fa les coses a tontes i a lo que si ho fa és per algo.
0: Sí, bueno, però per algo, d'alguna manera, sabem que és un gran estratega, no? Però el tema està en que jo no crec que ho faça per a mal.
3: No, no, al revés.
0: Quan està tot el món en aquestes amenaces, claro. i estem veient el comportament que està tenint en la campanya i l'extrema dreta i tot, no ho sé.
3: Però això és el moment més oportú per tindre unes eleccions, perquè dona la sensació de que la gent d'esquerres està mobilitzant-se, cosa que estarà haver sigut completament pa sota, per culpa dels mateixos directius de l'esquerra, no? I entonces és una cosa, tio, que si el que dic, si aconseguís que tota l'esquerra s'unisca, pues les coses poden canviar molt i les enquestes que n'hi ha que li donen al PP Vox un percentatge X poden canviar-se. Jo sempre dic una cosa, que nosaltres no ens toca el criticar al PSOE. El que tenim que intentar és que els electors de l'esquerra es mobilitzen i no es queden en casa, que és el que ha passat últimament en aquestes eleccions, segons diuen, de que la gent estava fart i no anava a votar.
0: No, bueno, és que... I centramos en el tema de la vivenda. Bueno, és que jo crec que això no hauria d'haver-se polititzat mai. O és que els de dretes no tenen problemes en la vivenda.
3: Home, el problema de la vivenda és un problema transversal, està dient de tot el món, no només són les d'esquerres, són les d'esquerres de dreta.
0: De dretes del centro i claro, nacionalistes estan tots allà abajo.
3: I n'hi ha molta gent que està veient qui és el responsable d'aquesta història, encara que ells estiguin dient sempre que és l'Estat, el que hi ha que fer és pedagogia de que els responsables són les comunitats autònomes i els ajuntaments que no han fet el que toca. O sea, l'Estat no té competència per construir en un puesto. Les comunitats autònomes i els pobles sí. Entonces això hi ha que intentar fer perquè la gent ho sàpia. I culpe a qui és responsable, no a qui intenten tots que siga.
0: Perfecte. Bueno, la qüestió està en que segur que es polititzarà i et farà sang per tots els puestos. I això és un poc el que m'avergonya i me donen ganes d'incomunicar-me fins al dia de la selecció, perquè ahir vaig estar fent una miqueta de zapping per ahir, vaig estar en alguns de les mil tertúlies que van haver ahir per televisió, i válgame los payos pallitos, eh? La que les animalades que es dient i les històries que es dient, però tots, periodistes, polítics i tot el món que desfilava per ahí. També vaig sentir coses de molt de trellat i coses prou ben raonades, però per desgràcia aixes van ser les menys.
3: Però Rafa, però... anem a veure. Si n'hi ha personatges tan polítics com de la... com periodistes que només han fet durant almenys 4 anys dir mentides i insultar al personal, en este moment no ens podem sorprendre de que seguisquen igual i corregido i augmentado, perquè tu saps massa de que les postures i les coses que estan dient la meitat són veritats que fa que sigui mentira perquè no és totalment conforme ho diuen, i és el que han fet sempre, intentar convencer-te de que un micròfon és una flauta, sí, ho aconsegueixen perquè tenen la seva tècnica. I aplica un momentet en què el que hi ha que intentar nosaltres és obrir, si es pot, a les persones perquè per lo menos critiquen allò que els aplegui, sí, i que intenten valorar-ho.
0: I introduir, a més, una miqueta de les tàctiques de Trump, bien, no? En el rotllo de que si mejor... el voto por correo es una estafa i és un no sé què.
3: Però anem a veure, estan fent lo mateix que va fer ell. El voto por correo estava, i si perguem manipulen les eleccions. No te suena de fa uns anys, fa un temps en el tram d'això que dia el mateix? O sigui, si guanya estan bé, però si perd has manipulat les eleccions. I estan dient ara Vox i estan dient tots, o sigui, escolta, anem a veure, controla-les, fes, n'hi ha millors per controlar-ho, el que no pots fer és no controlar. El voto per correu que no volien, ara han dit que sí perquè estàs, és segur, i a veure si despotriquen i diuen coses, o sigui, això és, està ahí, i tenen molts millors que es fan el caldo gordo, que van dient, segueixen augmentant les boles, i clar, i una boleta de no res es fa com si fos un castell.
0: Pues sí, la veritat és que sí. De tota manera, tu creus que d'alguna forma podríem garantir el tema? Jo crec que es fique penja, no té que fer el que falta. Una altra cosa és que ara, en la situació que es dona ara, suposo que s'aprovaran els decrets de la vivenda. Sí. Creus que s'aprovarà també lo de los nietos?
3: Lo de los nietos, jo no sé si n'hi ha temps perquè s'aprovi. Aquestes coses a voltes tarda, però és una de les coses que realment, perquè no volen, perquè creuen que si voten van a votar a l'esquerra, o sigui, és que és així, no? Aplica un momentet en què esta gent només va a intentar fotre el que està davant sense fer res que valga la pena, res productiu. Tot el que ho posa damunt són... Vamos, que va en contra de la majoria, com tu dius antes, les pensions privatitzar-les i tal, i de la sanitat, que és el que he vingut jo a parlar, no parlaré.
0: Jo he venit aquí a parlar de mi libro.
3: A mi no vingues parlant-me, quan vulguis parlar de l'altre, jo he venit a parlar de la sanitat.
0: Vale, no, bueno, ja sé que has vingut a parlar del teu llibre,
3: claro.
0: Però en qualsevol cas, jo sé que tu eres una persona... sensata, i sabia que el que tenies que dir seria interessant de cara a lo que nos espera.
3: Sí.
0: Hasta el dia de les eleccions. Bueno, ja veurem, perquè jo no vaig a clavar-me ni a criticar ni a un partit ni a altres.
3: Ah, no,
0: però
3: jo sí.
0: Però el que no vaig a consentir tampoc...
3: Però no es pot ser neutro.
0: No
3: es pot ser neutro quan hi ha partits que volen anar en contra del benefici de la majoria, quan hi ha partits que volen anar en contra dels vuelos, quan hi ha partits que volen que les pensions desapareguen i que es toquen els collons dels vuelos, quan hi ha partits que volen que la sanitat se la pague el que no té diners. No es pot ser neutro, ja que tinc d'educació sempre, però neutro en absolut.
0: Jo deixo de ser neutro si es perd el sentit de democràtic, que es perd en molts casos. Però bueno, ja veurem en què acabarà tot això. Anem a centrar-nos ara en el tema de la sanitat.
3: Hombre, por fin.
0: Parlem de la teva xarxa de moderador.
3: Anem a veure. Jo crec que és una xarxa molt important. Per què? Perquè tota la gent opina, diu, valora, fa juís de valor de la sanitat, de la seva relació amb la sanitat, sense tindre ni idea de quines són les condicions que provoquen aquestes relacions. Jo crec que la persona que ve, jo la sentim moltes vegades parlar respecte a això, el té molt clar, lògicament no està per la privatització, sinó per la sanitat pública, i el que ha que fer és que la gent sàpia, per tindre més objectivitat, d'on venim. I venim senzillament d'una llei del 96, en la que va ser Aznar la que estava de president, la va proposar, i la van votar PP i PSOE. I a partir d'ahí ve tot el problema de la privatització. I, sin embargo, ara, en tota la reivindicació de la sanitat, jo no veig a ningú que digui, senyores, deroguemos la llei del 96, tots callats. I mentre tu no cortes l'arbol pel debajo, va seguir tragant rames. Eixa una. Després, la situació actual de la sanitat. Hi ha que analitzar-la. Hi ha que veure per què la gent està descontenta. I moltes voltes no és tot el que pareix. Si no són situacions provocades arrere, perquè aquest descontent aparega, i entonces, oh maravilloso de les meravilles, ve la solució. La privatització. Eso te va a resolver la relació amb la sanitat. I estan, i a voltes, la gent es creu tant que pagant 20 euros de a una empresa d'estes que dediquen això, va tindre tot resolt.
0: A veure si al final, Alfredo, ens farà falta una Mari Carmen per tot.
3: Per què?
0: Una Mari Carmen per sanitat.
3: No, fa falta.
0: Per la sanitat pública. Una sanitat que vaig a posar gasolina al cotxe.
3: No. El problema de la sanitat ve antes de tota la Mari Carmen. Però el problema de la sanitat és que tu, m'han dit ara, Ivan, que vas a operar-te, I entonces va haver un moment en què quan te'l donen a l'alta, donen un paperet que dia el que havia costat, el que devies fer. La gent no es dona compte de que si aplega un moment en què realment passa com el que dia l'andalús, de que la sanitat no és viable i que ha de desmuntar-la, i que li diguen que per estar 4 dies són 25.000 euros, veuràs tu quina alegria li agarra. Perquè la gent no valora el que està passant.
0: No valora el que està
3: en tractament. Clar, tots pensem, jo, a mi no em té que passar. Clar, no em té que passar fins que el passa. Però quan el passa, entonces a veure on t'agarres. Jo no sé tu, però jo recorde de quan era xicotet en Oliva, famílies pudients que s'arruïnaven per una enfermedad d'un familiar.
0: Sí.
3: I no era lo de ara. Pues imagina't tu, el que no pot és mort, ja està, no passa res, no massa, per què? Si el que volen és que
0: els malalts
3: i les persones majors desapareguen, pues ja està. Però tant també em pareix que és interessant la xerrar, per lo menos per tindre informació de forma objetiva de què estàs parlant. N'hi ha moltes coses que no es poden resoldre, hi ha que saber per què no es poden resoldre. I n'hi ha altres que tenen solució en pocs diners. Estem? O sigui, la precarietat dels metges. Tu creus que és possible que una plaça d'un puesto tinga que estar ocupada avui per uno, demà per l'altre? Això significa que el pobre desgraciat que va a ese metge té una llista d'espera del copón. Per què? Perquè cada volta que canvien de metge, el que apareix, totes les visites són primeres visites i necessita estar temps.
0: I s'ha de posar al dia.
3: Claro. Si el metge fa ja 5 anys que està allí, que és tot el món, el que al principi era una consulta de mitja hora o 3 quarts d'hora són 5 minuts. Això es podria resoldre, i no costaria diners. Són coses que hi ha que saber i hi ha que intentar, per lo menos, no sé, tindre un criteri que no siga una locubració d'un cabreix de que fulané i dalt i bé... No, anem a veure què és el que està passant.
0: Creus que d'alguna manera podrien col·laborar la sanitat pública i la privada d'una forma sostenible?
3: De ninguna
0: manera.
3: De ninguna. Quan la sanitat pública... Mira, La sanitat pública, com és pública, compleix una sèrie de requisits de personal. Fa falta un tal, falta un qual, falta no sé quantos, a mi no me corresponde, te corresponde a ti, no sé què. Això és un gasto enorme. N'hi ha alguna inspecció de la sanitat privada respecte al personal que utilitzen, quins turnos tenen, quant de temps estan treballant, quant... N'hi ha, no n'hi ha. Entonces és una competència desleal. O sigui, a mi em costa molt menys com a privat donar una atenció que a tu com a pública. A partir d'ahí ja m'ha acabat. Entonces la pública, el problema de la privada és que si... Jo no estic en contra de que n'hi hagi més privats. I tu saps que jo estic treballant a Xina. No estic en contra. Ara, estic en contra de que el que estigui privat s'aprofite de la pública per a la seu xiringuito privat. Això sí. I que jo monte una cosa perquè sé que la pública hem de canviar els malalts de mòbilis per fer... No. Si tu treballes privat, tens que guanyar-te la confiança de la gent perquè tindré poder treballar. No que el resolga el tema a la pública, no acaba d'entendre, perquè la pública el que té que fer és augmentar el número de personal i el número d'infraestructures per poder atendre aquest personal que t'envia tu. I seria més barat.
0: Això són els temes que aneu a tocar directament?
3: Bueno, jo no ho sé directament. En Carles tocarà el que creurà convenient. Jo el que dic és...
0: Parlat en el ponent i sabràs...
3: Sí, més o menys. Jo crec que va a parlar... El que va ser és el per què has començat això, com s'encontra i quines possibles solucions n'hi ha. Aquest és el tema sobre el que va versar.
0: Parlareu també de la problemàtica pues, de les cases de metge. Jo no m'explique, o sea, les universitats estan que peguen un tro i els hospitals estan demanant personal. Rara és l'àrea on no fa falta cobrir alguna plaça. Per què? Això per què passa? Això com s'entén?
3: Ni ho entens tu, ni ho entén ningú. No, és que anem a veure.
0: O és que n'hi ha determinats puestos on la gent no vol anar a treballar?
3: No. Anem a veure. Tot està informatitzat. Què significa? Que una persona de la conselleria que tingui accés sap. Aquest any, i d'ací 5 anys, quant de personal va deixar de treballar perquè es jubila, per exemple. Després n'hi ha una ràtio de dir, bueno, per enfermedad seran un 10%, de tal. Entonces saps que d'ací 5 anys tu necessitaràs 3.000 metges. D'acuerdo? I ara ve la mà del cordero. Tu tens que tindre capacitat per parlar en la universitat perquè la universitat es comença a treballar perquè d'ací 5 anys n'hi hagin tants metges. Com així cada un a la seua, i no hi ha ningú que faci cas de ningú,
0: ja,
3: mira,
0: ja
3: tu saps ara que estan en les dichoses mútues que són les que tenen que donar altes. Burrera més gran no he vist jo mai. Perquè si una persona està de baixa sense tindre que estar, per això estan les inspeccions. I el metge que té de baixa algú sense tindre que estar i ho pot comprovar, pues se li molesta.
0: Sí, senyor. Això ho vaig
3: pensar jo. Una altra història. Tu saps el que significa? Tu saps el que significa que l'INE estigui pagant pràcticament 4 o 5 o 6 dies de baixa mínim d'una persona perquè la Seguretat Social no li donen l'alta perquè no té turno? Dos, tu saps... No, jo no tinc el dato exacte, però això passa. Tu saps la quantitat de gent. Jo ja parlava amb una que portava un any de baixa perquè estava pendent d'una exploració, senyores. Jo vaig quedar al·lucinat. Dic, com és possible? Si això no fora un país de pacotilla, l'INS estaria en relació amb sanitat i diria, senyores, mira, anem a veure. Jo dono tu 3 milions d'euros a base de que els invertisques perquè no els tinguin que pagar als que estan de baixa, per exemple. No. S'opta per algo per fotre al que està de baixa, que a lo millor està de baixa perquè no és culpa d'ell, dir-li que no li van a pagar. És nefasto. és que esta gentola no fa res que sigui per la gent. El que està de baixa, n'hi ha qui està de baixa perquè vol ser de baixa. Però n'hi ha molts que estan de baixa perquè pendents de que vinguin les expressions i es puguin operar. O pendents d'una operació. A veure, una hèrnia. Una persona que està treballant al Sant Pes. Si té una hèrnia no pot treballar. I l'operen al cap de 6 mesos. Quan té operació, en 2 dies està uno en un mes per poder funcionar. Ahí està 6 mesos cobrant la baixa que no feia ninguna falta cobrar. Però totes aquestes coses la gent ho té que saber. I té que responsabilitzar a qui toca. I no com sempre és de baix que mos barallem mentre de dalt estan riguent-se. Hola, t'ha agradat?
0: Sí, sí. No, però és així, lamentablement és així. Si això damunt li afegixes que vivim en el país de l'afarillo de Tormes i que n'hi ha molta gent que és estar capaç d'autolesionar-se en tal de,
3: bueno, sí,
0: de que no li donen l'alta...
3: Pues... Però no el creguis tu, que jo crec que tanta no. Jo sí que ha conegut gent que ha volgut estar de baixa i ha tingut problemes a voltes per donar l'alta, però no és la majoria, eh? No és la majoria.
0: No,
3: la majoria, ja, si està de baixa i està perfecte, molt bé, perquè no té un hernia i no li fa mal, de baixa està de meravella, no va dir, no va queixar-se, però no vol estar de baixa. Estem? O sigui, que... Mira, és molt complejo aquesta història, jo per lo menos el que voldria és que la gent que poguera vindre a escoltar a aquest xic es quedara en coses concretes, en coses que realment no coneixia i que li serveixen per valorar d'una altra manera el que està passant i sobretot per responsabilitzar a qui li toqui. La sanitat com la construcció és de la conselleria, no de l'estat central.
0: Està clar. Bueno, pues crec que serà una xerrada molt interessant i que dona resposta a aquestes coses que la gent, pues, en un moment donat parla sense saber a vegades profundament què és el que ocorreix. Això és una tendència que en aquest país, com tu saps, es dona molt i és una bona oportunitat de documentar-se per a poder opinar quan toqui.
3: En aquest moment, en la IA, tots som doctes en totes les matèries.
0: Ja.
3: No? Qualquer pot opinar, jo puc opinar d'arquitectura, puc opinar de fer ponts, puc opinar, només li pregunto a ella, com és construir un puente? I ja, pam, pam, pam.
0: Menos mal que en la teva professió tu estàs a salvo, perquè de preguntar-li a la ella que com arreglaria a mi el camp, per exemple,
3: te ho diria. Mira, en este moment, en lo meyes, tu has sentit parlar dels protocolos?
0: Sí.
3: Santa palabra, tot el món té que fer un protocol. Mm. Pues tots els que estan defendent els protocols estan enviant la seva faena a fer punyetes en un moment. Perquè per seguir el protocol la IA te'ls fan. Mm. No fa ninguna falta una persona per fer un protocol.
0: Pues sí. Bueno,
3: xiquet,
0: recorda-li a la gent el...
3: És demà a les 7 de la vesprada en el Foment de Gandia.
0: Molt bé.
3: Entrar lliure l'aforo fins que si es puga permetir. A veure si realment rebenta l'assunt.
0: Està clar.
3: Sí, però tu no ves mai ninguna cosa d'estes, eh?
0: Perquè jo sóc jove i guapo.
3: Tu.
0: I sempre tinc molta feina.
3: Sí, molta feina.
0: Però no, té raó. Deuria de buscar... d'on fora, perquè els temes són molt interessants, vaja.
3: Ara, com dones la píldora. Molt bé.
0: Vinga, home, és una de les meues gràcies. Una abraçada. Albert.
3: Igualment, i gràcies per admitir-me així a Travolta.
0: Molt bé. Ja saps que estàs en ta casa. Adéu.
3: Bueno, gràcies.
4: Más de uno.
5: Tardes, el juez del Supremo Pablo Llarena ha levantado la orden nacional de detención contra el expresidente catalán Carles Puigdemont. Lo hace después de que el Pleno del Constitucional avalara por 7 votos a favor y 5 en contra amnistiar la malversación a todos los dirigentes del procés. Puigdemont tiene, por tanto, vía libre para volver a España. Eva Llamazares.
4: Carles Puigdemont puede cruzar la frontera sin riesgo de ser detenido como en los últimos 9 años. El juez Llarena ha levantado sí la orden de detención nacional sin esperar siquiera a conocer el contenido de la sentencia en la que el TC echa por tierra la tesis del Supremo que impedía aplicar la amnistía al delito de malversación del procés. Una vez conocido que el Constitucional corrige al Supremo por 7-5, el instructor ha dejado sin efecto de manera inmediata la orden de detención contra los hasta ahora procesados fugados Puigdemont, Comín y Puig. Ya no pueden ser considerados prófugos y aunque Llarena esperará conocer la sentencia completa para elevar el archivo de la causa a la sala, el simple conocimiento de que esa sentencia ha sido votada y aprobada por mayoría del Pleno del TC es una circunstancia sobrevenida, dice, que le obliga a revisar de inmediato esta medida cautelar.
5: A la 1:30 y anunciada rueda de prensa de Junts, por la tarde comparecerá Puigdemont desde Waterloo. En Moncloa, quien comparece es el presidente del Gobierno tras el Consejo de Ministros que ha vuelto a aprobar los decretos de vivienda rechazados la semana pasada por el Pleno del Congreso y que con las cámaras disueltas votará ahora la Diputación Permanente con una aritmética más favorable para Sánchez, que está defendiendo la importancia de estas medidas. Moncloa, Juan de Dios Colmenero.
6: De nuevo el Gobierno aprueba los decretos, esta vez 4 días después de la última votación y en precampaña electoral, y con una lluvia de millones, una línea de crédito para la adquisición de la primera vivienda, 280 millones para la vivienda industrializada, otros 400 millones para proveedores de vivienda social, cifras de las que no hablaba el Gobierno la pasada semana. Ahora Sánchez asegura que no dejan tirada a la gente.
7: Este Gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. Ni tiramos la toalla, ni dejamos tirada a la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más, como el que sufrió Mari Carmen.
6: No vamos a permitir ningún desahucio más, continúa Sánchez en esta rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, respondiendo a las preguntas de los informadores.
7: Las leyes de amnistía son un instrumento útil y que estaba acorde con la normativa europea. Por tanto, creo que lo importante es ese mensaje. El mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España.
5: La reacción en directo del presidente Sánchez a esa decisión del Constitucional de amnistiar totalmente a los líderes del procés. Más novedades de los tribunales. El Partido Popular ha solicitado a la Audiencia Nacional la imputación formal del Partido Socialista por 5 delitos en la causa que investiga su presunta financiación ilegal. José Ramón Arias.
8: En su escrito, los populares consideran que existen sólidos indicios de que el Partido Socialista sufragó gastos de la presunta organización criminal formada por el que fuera su secretario de organización, Santos Cerdán, la conocida como Fontanera Ley de Diez, el exdirigente Gaspar Zarrías y el empresario Pérez Dorset, organización conocida como las cloacas del PSOE. Por ello, solicita al juez Pedraz la imputación del Partido Socialista por los delitos de cohecho, malversación, tráfico de influencias, blanqueo y financiación ilegal.
5: El juez Calama ha rechazado la petición del expresidente Zapatero para que un perito propio asista a la segunda pericial sobre las joyas. El magistrado de la Audiencia Nacional mantiene el encargo a la firma Llanes e insta al expresidente a encargar otro examen de parte si es que así lo desea. Y en Canarias, la delegación del Gobierno y la Guardia Civil han hecho balance de la ruta atlántica cuando se cumplen 20 años de la crisis de los cayucos. La llegada de migrantes se ha reducido un 65% en 2025 y ha aumentado la interceptación de embarcaciones, pero los desplazamientos cada vez son más peligrosos. Canarias, Fernando Castellano.
9: La llegada de personas migrantes por vía marítima continúa siendo uno de los principales desafíos para las islas. El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, tiene como prioridad, dice, proteger vidas en una ruta migratoria marcada por el riesgo y las tragedias en el mar. La Guardia Civil, mientras, desempeña un papel fundamental tanto en la vigilancia como en la llegada, tanto en la atención a las personas que alcanzan las islas como en lo que es su asistencia sanitaria. Una labor que se mantiene desde hace 2 décadas y que sigue afrontando uno de los principales desafíos para Canarias. La situación es preocupante y el futuro en cuanto a la llegada de migrantes durante este año se puede incrementar en los próximos meses.
5: Y la Academia Sueca ha otorgado el Premio Nobel de Física a Francis Hansen por su contribución decisiva al Observatorio de Neutrinos IceCube y al descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico. Íñigo Ita.
10: El físico lo gana tras descubrir la capacidad de utilizar los neutrinos en lugar de la luz para estudiar la astronomía. Estas partículas llegan a la Tierra a través del Polo Sur, atraviesan el hielo y son detectadas por el Observatorio IceCube. Los neutrinos funcionan como mensajeros, gracias a ellos se puede tener más información del espacio. Esta forma tiene una ventaja sobre hacerlo a través de la luz, y es que las nebulosas espaciales no los paran, por lo que esta información siempre llega a la Tierra, al contrario que la lumínica.
5: Es todo, más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
11: Cuando juega tu equipo, el árbitro nunca acierta. Siempre te gusta más si cocina tu madre. Cuando metes la pata, bueno, cualquiera puede equivocarse. Pero si el que se equivoca es otro... Si lo que quieres es objetividad, mejor búscala en Más de Uno. Entrevistas, actualidad y entretenimiento cada mañana en Más de Uno. Con Rafa Latorre y Carlos Alsina. Onda Cero, tu radio.
12: Onda Cero Gandía, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandia.com. Onda Cero.
13: La Cunateca llega a Gandía. Un nuevo espacio intergeneracional para pequeños, adultos y mayores. Un lugar donde todas las edades tienen algo que aprender, algo que enseñar y mucho que compartir. Descubre nuestros programas para cada etapa. Una Peque, Tardes Creativas, Mañanas con Vida. Nuestras escoletas y encuentros entre generaciones. Creatividad, talleres, juego y conciliación familiar. Con grupos reducidos y horarios flexibles. ¿Necesitas unas horas, un día concreto o un apoyo puntual? Nos adaptamos a ti. También ofrecemos servicios de recogida escolar y atención a domicilio, porque en la Cunateca nosotros nos adaptamos. Estamos en Arquebispe Polou, número 2, Entresuelo, Gandía. Escríbenos al 644-980-092 o síguenos en Instagram, @lacunateca.
14: Pásate al internet de Hola Wifi, vivas donde vivas. Contrata hasta 1000 megas por antena o fibra de 1 y 10 gigas. Llama o escribe por WhatsApp al 635 30 30 30.
15: ¿Te gustaría pasar momentos inolvidables con tus amigos y colegas en un lugar preparado para ello?
16: Pues nos vas a encontrar en Denia. Somos Dorian Gray, Iris Teatre Pub, y disponemos de un local de 500 metros cuadrados con dos salas. En la sala Dorian te ofrecemos conciertos en directo, y en la sala Gray, los mejores DJs.
15: Además, tenemos terraza con dos plantas y con coctelera abierta de jueves a domingo y en las vísperas de fiestas, con tardeo a partir de las 18 horas. Tu lugar de moda, Dorian Gray Iris Teatre Pub, en la calle Lamar 14, en Denia. Entrada libre.
12: Más de uno.

0: 1:08, seguimos aquí en Más de Uno Safor Vallidigna en esta segunda parte de nuestro programa de hoy, y vamos ahora, como saben, a hacer valoraciones de la Fira y Festes de Gandía. Primero vamos a escuchar las declaraciones que hacía esta mañana en rueda de prensa Balbina Sendra como concejala de Cultura y de Fira y Festes, y después escucharemos las declaraciones que también ha hecho el portavoz del Partido Popular en Gandía, Víctor Soler, y Mar Beltrán. Primero, Balbina Sendra.
1: Per a fer un balanç de tot el que ha sigut la Fira i Festes, que jo pense que ha acabat convertint-se, com sempre, en aquest gran escenari cultural, però també festiu, d'oci, i com no, un espai de referència per a totes i tots, no sols per als gandians i gandianes, sinó també per a tota la gent que ha vingut a visitar-nos. Jo, abans que res, m'agradaria agrair, ho he fet en totes les entrevistes que he donat al llarg d'estos dies, però és que he de tornar a fer-ho, també ho he fet en persona amb tot el personal. He d'agrair a tota aquesta gent, tots aquests equips encapçalats per Cultura, Fira i Festes, però també serveis bàsics, protecció ciutadana, la policia, protecció civil, tots els cossos de seguretat que han estat al 100% per ajudar, i totes aquestes persones, tot aquest equip de carrer que fa que la Fira i Festes sembli moltes vegades una màgia, és a dir, un escenari s'apaga, s'encén un altre, pareix que no passa res, i són moltíssimes les persones que amb moltíssima il·lusió han estat treballant estos dies sense parar, i dies especialment complicats perquè van ser, com sabeu, marcats, o com van començar, marcats per una alerta roja que ens va obligar a cancel·lar la programació del divendres pràcticament en la seva totalitat, i fer acoples en la programació en tot el que suposa, ja no sols per a programar, sinó el que suposa per a la infraestructura. Així que jo continue i contant-vos que l'alerta ha fet que això sigui especialment complicat, continuï agraint a tots els equips de carrer que no s'han rendit en cap moment i que s'ha tornat a demostrar aquesta resiliència que ja vam tindre en Nadals, quan es van presentar els Nadals plovent i van tindre que haver canvis de programació. Així que gràcies a tots aquests operaris que no ens han deixat a soles en cap moment i que han continuat endavant en una tasca que ha acabat sent un èxit. Un èxit des del tio de la porra, que al canviar de dia ja no sols gandians i gandianes, sinó gent que passava per Gandia, que venia a veure o que habitualment no tenia aquesta oportunitat, hem aconseguit allò que fem en estiu, que és pues, traure el tio de la porra del seu dia concret, i que aquestes persones que habitualment no poden veure el tio de la porra, que estigueren així per a veure la festa. Això pensem que, a banda de l'èxit d'aquest dia, de la quantitat de gent que es va reunir per a veure-ho, és promoció per a l'any que ve i per a tornar a Gandia qualsevol dia de l'any 365 dies a l'any. Així que res, més de 230 tios de la porra van estar fent la seva concentració en el centre de Gandia, es va acompanyar el temps fins a l'últim moment, quan es va acabar els coets es va posar a ploure, es va respectar des del matí fins a la nit, i així també ho va fer en l'espectacle inaugural, un espectacle fet per artistes de Gandia, com han anat artistes de Gandia i a col·lectius de Gandia, i bé, que era una forma d'acomiadar el tio de la porra hasta l'any que ve. A banda, que més tinc per així? Bueno, com sempre sabeu que la música és una de les grans protagonistes. Estem esperant encara números i dades, però sí que és cert que els concerts de Chanel, Omar Montes i Cali i el Dandy, que són els que es van poder fer, perquè el divendres, com sabeu, degut a la pluja, vam tindre que anul·lar el part de la festa en el mateix moment perquè es va banyar tot l'equip tècnic, no podíem continuar, ho vam intentar. Sí que va poder continuar el Mosset, però el part de la festa no va poder continuar, i la Marquesa Elèctrica també vam aconseguir fer-la. Així que res, a banda d'això, Omar Montes, Cali i el Dandy, Chanel, èxits. Moltíssima gent, molta gent es va acostar, i el més important, molta gent sense cap incident molta gent, sense cap qüestió que de seguretat per a les persones, que poguera haver tot molt organitzat, molt tranquil, i el que ens aplega és que la gent va gaudir moltíssim. També de la Marquesa Elèctrica, que jo pense que es consolida la Marquesa, que va començar com aquest espai per al vermut a migdia, però que ara mateixa, sense la Marquesa i tota aquesta música que porten, tant en tributs com en música, pues ja conegueu, no?, un poc això que marca tant el Marquesa Concerts com el Polisònic, que és música fora del circuit moltes vegades, que no pots escoltar en massa sales, i això és el treball que s'ha treballat, això és la música que s'ha portat al Marquesa Elèctrica, amb moltíssima assistència, inclús amb pluja. Ha anat molt, molt, molt bé. M'agradaria mencionar, perquè hem estat allí i hem passat i ho hem vist i crec que era notori, el Prado. En les actuacions de Prado, en la prefira, el diumenge de la prefira, en el baúl de los 70 de Serafín Zubiri, ja es va aconseguir reunir a més de 3.000 persones, sentades 2.500, ballant, i per allí n'hi havia unes 1.000 més, és a dir, que va ser un èxit, a part de que Serafín cada volta que ve Gandia és molt volgut, i després va haver una interminable cua per a fer-se fotos i per a firmar autògrafs. I com no hi ha en fira, és tributs, el tribut a Rocío Jurado i el tribut al Dúo Dinámico. Jo pense que van tindre més de 8.000 persones perfectament per a poder gaudir d'aquestes dues actuacions, que jo crec que van ser clau. I com sabeu, en eixa idea que tenim i que treballem de diversificar per a totes les edats, per a tots els gustos, encara que ja dic que eren per a totes les edats, inclús molt de públic familiar en aquestes actuacions del Prado, perquè són cançons de sempre i que a tot el món li agrada gaudir. Si anem a les Arts de Carrer, que no volia deixar-me, les Arts de Carrer quasi totes s'han complit. Teníem 45 programades, per la pluja se'n va tindre que anul·lar alguna, però se'n va aconseguir fer 39. Mal, és a dir, la gran majoria no han tingut que patir ninguna cancel·lació, sí alguna adaptació d'espai, perquè el tio de la porra va tindre que canviar de dia, i això obligava a que algunes activitats el dissabte es fessin fora del seu lloc. Però bé, crec que era algo molt visual com estaven els carrers, com van estar el dissabte, diumenge, i inclús ahir, quan passava la processó per la nit, la gent continuava acudint a aquesta fira i anava a continuar. Ahir ja s'acabaven d'acabar les últimes representacions, però la gent encara estava totalment en el carrer. En quant a les tradicions, una gran resposta, la muixaranga, el sarau de fira, l'actuació del tall, però especialment a mi m'agradaria destacar el correfoc. El correfoc d'aquest any, sabien que era d'una gran qualitat, va poder eixir in extremis, perquè la pluja quasi fa que s'anul·le. Són els dimonis de l'Alqueria d'Aznar, un dels grups més importants de la Comunitat Valenciana, i més de 6.000 persones es van acostar a este correfocs, el qual ens han escrit i ens han dit que ha sigut un dels millors correfocs dels últims temps, i és cert que la qualitat de la companyia ho du. La fira més menuda es consolida com un espai que alegra moltíssim a les famílies, inclús el dissabte, que la vam tindre que traslladar pel fet mateix, el tio de la porra va ocupar tota la plaça i va ocupar les plataformes que tenien que posar per a tot el piro musical de l'espectacle inaugural, que hem parlat de l'inaugural però no deixa piro musical, que jo pense que va estar tot un èxit. La plaça estava completament plena, vam optar dins de la línia eixa un poc futurista que portava el tio de la porra un any, vam optar per música de pel·lícules, i la veritat és que jo pense que la gent va quedar encantada. Però bé, tota aquesta programació va fer que el dissabte la programació, la plaça del joc, que és la plaça de la vila, es tinguera que traslladar al carrer Jesuïtes. Però també èxit, igual de ple. Ho van tornar a la plaça de la vila i va continuar la seva programació habitual, en moltíssima afluència de gent, de famílies, que en qualsevol moment donaven la volta a les fires i passaven per allí a gaudir en els xiquets. Participació social, moltíssima, com sempre creixent. Més de 50 entitats van estar presents, ja no sols en la fira de les associacions, sinó també en els clubs esportius fent les seues actuacions, i com no, el Montfaller i la Setmana Santa, que sempre ens acompanya en tot i que té una part de protagonisme, especialment així el Montfaller, que organitza les seues pròpies activitats que formen part de la fira, però bé, jo agrair-los com sempre, que estiguen sempre ahí, perquè com sabeu treballem, estem treballant per a Gandia Fira i Festes, la festa d'interès turístic nacional. Ara mateix estem en el punt de la festa d'interès turístic autonòmic, que estem a punt de, bé, si no de rebre-lo, estem a punt, estem en totes les últimes al·legacions i respostes i tal. Sí que ara estem en aquest punt de festa d'interès turístic autonòmic, però aspirem al nacional, igual que les falles de la Setmana Santa, i les falles ja demostren que treballant amb nosaltres tot l'any volen ser aquestes falles turístiques, que és per el que tenen aquesta festa d'interès turístic ja, i estan consolidades. No sé si em deixo alguna cosa de programació, si no m'ho pregunteu, i tinc de quasi totes les qüestions que hem fet, però a mi sí que m'agradaria comentar que ha sigut molt ambiciosa, encara que el divendres, pues, encara que havíem anunciat, vam tindre que continuar la programació, però llevant i anul·lant, però sí que és cert que ha sigut molt ambiciosa la campanya de promoció que li hem fet a esta Fira i Festes. Ja ho hem fet en les edicions anteriors, sempre pensant en convertir-la en festa d'interès turístic nacional, però és importantíssim la campanya de promoció. S'ha treballat des de tres xarxes diferents, principals: la xarxa de cultura Fira i Festes, la xarxa de Visit Gandia, que per a nosaltres a nivell de promoció exterior és la més important, cultura, fira i festes és més Gandia, Visit Gandia, promoció exterior, que és la nostra tasca com a turisme, i després la de l'Ajuntament, que són les xarxes més institucionals. Totes elles han treballat col·laborant per a que pogués arribar tota la informació, tant els dies de les cancel·lacions i els canvis com de la programació. Importantíssim, dins de la campanya de promoció, que és que hem superat el 1,76 milions d'impressions en xarxes socials. I s'han generat més de 15.000 interaccions, quasi totes elles al voltant del tio a la porra. És a dir, que continua sent la figura de referència, continua sent allò que és diferència i allò que ens ajuda a ser festa d'interès turístic nacional, festa d'interès turístic autonòmic, però com no, eixe bé de rellevància local que quantix al carrer, Gandies, Gandianes, i la gent que ve en eixa sàtira, eixa curiositat per la sàtira d'este personatge, que ve, que inclús en l'acte inaugural pues es va dur a l'extrem, perquè era un personatge com a personatge satíric. A més, s'ha fet una campanya de promoció online que el divendres, com dic, encara que es van fer anul·lacions tant a nivell, perquè n'hi ha que dir-ho tot, el divendres al ploure, tant la part gastronòmica com la part d'hotels va ressentir en anul·lacions. Què va passar? Que es va recuperar dissabte i diumenge gràcies a que tot això estava molt anunciat. Havíem anunciat des de la zona centre de Madrid, Catalunya, tota la zona de Ciudad Real, Albacete, en una promoció online per explicar des de Visit Gandia, que és la ferramenta que utilitzen per això, per a que la gent que està a prop pensen que siguem la seva destinació de referència. També veurem els resultats que hi ha hagut i com s'ha pogut recuperar, sobretot en hostaleria. En hostaleria dient que el divendres, evidentment, al ploure van perdre moltes reserves, però que el dissabte i el diumenge no sols havien recuperat, sinó que havien sobrepassat per la quantitat de gent que hi havia. Així que, en definitiva, jo crec que el model és un encert. M'han preguntat estos dies en les entrevistes si ja feia falta un canvi de model. El model és un encert, perquè és un model de carrer, és un model per a tots, és un model de festa en el que s'ha apostat per la gratuïtat pràcticament completa, i jo penso que el model és important i ha de continuar. El que sí que canvia, i canvia sempre, és l'adaptació a la nova programació. Sempre tens que donar-li cabuda a altre tipus d'espectacles, a altre tipus de programació, i això és el que fem, millorar sobre un treball que sabem que funciona. Poden donar-se canvis? Se'n podran donar? Sí, però penso que el model és un model encertat, que enguany arribava encara a més racons de la ciutat i que era una programació més ambiciosa. No per res, sinó perquè anem millorant en aquesta tasca, i conforme vas veient que unes coses funcionen més o menys, vas treballant sobre elles. Això fa que reforce el model, però també que reforce Gandia com a un referent en fira i festes. Penso que Gandia primera capital cultural, però la fira i festes és un d'aixòs ites que el fa primera ciutat capital cultural de la Comunitat Valenciana, perquè si algo destaca en esta fira i festes, a part de l'oci, que jo crec que és importantíssim, és aquest component cultural i obert a tota la ciutadania per a que tot el món puga gaudir. I la gent de Gandia crec que en queda ja per dir que buscant eixa forma, no?, de ser Gandia que tenim, de ser convoyantes, de tindre ganes de fira i festes, de tindre ganes de retrobar-nos, pues ha fet la seua màgia altra vegada i hem tornat a tindre una grandíssima fira i festes en la que, com dic, no hem tingut cap incident, malgrat que també es pot preguntar a la regidora de Seguretat, que ella tindrà més informació al voltant d'aquest tema, però no ens ha aplegat ningú incident greu. Un acte s'ha ajornat, és la Breix, la festa Breix, que és una de les festes més importants a nivell d'oci que n'hi ha a nivell internacional, que va des de... Bueno, va néixer en Argentina, va per diferents parts del món. Normalment està en Eivissa, a Falcata també la porta algunes vegades. La farem el dia 10 d'octubre, val? A partir de les 11 de la nit. Per què el dia 10? Pues perquè el dia 9, dia de la Comunitat Valenciana, actes institucionals de matí, fideuades de les falles per la nit... A l'endemà 10 farem la Breix, però la Falla a la Mar està en marxa també. Així que des del dijous i fins al dia 11 per la nit que farem la crema, la programació de la Falla també anirà en marxa. La Breix l'hem posat el dia 10 en la ciutat, així, en la plaça del Tirant, per a que la gent pues, pugui gaudir d'aquesta festa que no volíem, és que no volíem que es perderà de ninguna manera. Es van donar l'opció de passar-la al pont i va ser de les primeres activitats que vam decidir ajornar i passar perquè no volíem que la gent de Gandia se la perguera, perquè per a nosaltres era important que estiguera. Altres s'han ajornat dins de la mateixa programació de fira, és a dir, s'han anat multiplicant. Pues, si té que veure una actuació de carrer, se n'han fet tal o millor dos, pot ser dos al mateix temps, però dins de la fira, i alguna anul·lada sense poder recuperar-se, perquè si tens que fer un malabar però en aquest moment s'ha banyat la teua corda del malabar, no pots fer l'actuació. I això, pues el divendres calia córrer aquests riscos per a poder continuar en la programació, però jo pense que és un balanç molt positiu. Tot tens dia que era una fira i festes complicada, sobretot per la meteorologia, però pensa que ha estat tot un èxit.
0: Pues ahí teníamos las declaraciones de Balbina Sendra. Vamos a escuchar ahora la oposición a Víctor Soler y a Marc Bertran.
2: Gandia té potencial per a molt més i necessita un govern que crega en ella. Per això la fira i festes de l'any que ve serà molt millor. Tornarà l'ambició i tornarà l'aposta per Gandia. Treballarem per a tindre unes festes a l'altura de la gran ciutat que som i que mereixem tots els gandians. Per això potenciarem també la figura del nostre patró, el millor patró que pot tindre qualsevol ciutat, Sant Francesc de Borja. Ampliarem les activitats a tots els barris perquè la festa siga també a tots els barris de Gandia, amb propostes de més qualitat i per a tots els públics. I farem una promoció exterior potent perquè volem que a la Fira i Festes de Gandia vinga gent de tota la Comunitat Valenciana i de tota Espanya, per a que siguin un referent i atreguin cada vegada més visitants. Volem unes festes amb més ambició i amb més qualitat, i això ho aconseguirà el govern del canvi.
3: Un any més finalitza la Fira i Festes del 2026 con la misma crítica de años anteriores, la reproducción exacta de un modelo de feria que se viene realizando desde hace más de 20 años. Los gandienses necesitan innovación, los gandienses necesitan sorpresa, los gandienses necesitan actuaciones de impacto, y todo ello no ha sido realizado este año. Lo que sí que agradecemos y mucho es la profesionalidad del equipo técnico de la Regidoría de Cultura, que han trabajado incansablemente para que todas las actuaciones sean realizadas en tiempo y forma correcta. Agradecemos de corazón sus esfuerzos, que han sido muchos. Y por otra parte, solicitamos un cambio. Este cambio llegará en 2027 con el gobierno del Partido Popular, y una nueva feria será planteada donde sí que cree ilusión y expectativas para todos los gandienses, que son los que pagan los impuestos más altos de toda la Comunidad Valenciana y así lo merecen.
4: Más de uno. ¿Buscas el mejor precio del mercado en compraventa de oro y joyas? Trisema Joyeros. Pasaje Brumel, esquina La Delicada de Gandía.
5: Reconectar amb el comerç depèn de tu. Ara ho pots fer a jocompreoliva.es, el nou aparador virtual en el que podràs reservar productes i trobar ofertes a qualsevol hora sense moure de casa. A més, estaràs donant suport al nostre comerç. Segueix-nos a les xarxes socials de Jo Compre a Oliva. Ara, més que mai, compra al comerç local. Regidoria de Comerç, Mercats i Consum, Ajuntament d'Oliva. Col·labora Associació de Comerciants d'Oliva.
6: En La Palmera encontrarás un lugar de confianza y una magnífica relación calidad-precio. Estamos en Avenida del Norte número 6, al final de la playa de Gandía. Y nuestro teléfono es el 96-284-6486. Restaurante La Palmera. Muchos años de experiencia a tu servicio.
7: Este otoño ahorra como nunca con Rapimueble. Cheslong 299 euros. Dormitorio juvenil 339. Colchón más canapé doble 339 euros. Más ahorro, más ofertas y más barato. Rapimueble, el líder en mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
8: Proinveni, empresa especialista en alquiler, venta y reparación de todo tipo de maquinaria y herramientas para el profesional vinculado al sector de la construcción. En Proinveni trabajamos con las mejores marcas y productos del sector profesional. Puedes visitar nuestra nueva página web www.proinveni.com o en las instalaciones del polígono industrial de Almoines. La dirección de Proinveni comunica a sus clientes profesionales su nuevo horario para todo el año. Estaremos a su disposición de lunes a viernes de 7:30 de la madrugada a 16 horas ininterrumpidamente. Proinveni, patrocinador oficial del Units per Bàsquet Gandia.
4: Más de uno.
6: Aquí comienzan los deportes con Vicente Palonés en Onda Cero Gandía, la 104.0.

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Prada, què tal, com estan? Benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Avui fent programa especial des de Madrid i més concretament des d'IFEMA, perquè així, entre pavellons, expositors, reunions i molt, molt de moviment, s'està celebrant Fruit Attraction, una de les grans cites internacionals del sector hortofructícola. Així que si avui escolten un poc més de soroll de fons de l'habitual, no és que hàgim canviat l'estudi per una cafeteria, és que estem en plena fira. I és una fira enorme. Enguany hi participen 2.500 empreses de 78 països en 10 pavellons i més de 162.000 metres quadrats. S'espera que passen per ací al voltant de 121.000 professionals procedents de més de 150 països. Però nosaltres avui volem mirar esta gran fira amb eixe accent valencià, perquè la Comunitat Valenciana està ací molt present. Unes 160 empreses valencianes participen enguany en Fruit

0: sector siga més eficient i sobretot també més competitiu. I això és el que volem fer avui a Comunitat Valenciana en la onda fins les 3 de la vesprada. No ens quedarem només amb les grans xifres. Eixirem a la fira de seguida per conèixer els protagonistes. Parlarem amb empreses i entitats valencianes perquè ens conten què han vingut a presentar, quines novetats porten, quines oportunitats estan trobant i com veuen sobretot el futur del sector. Visitarem, entre altres, Ain Plaza, Bassa, De Terra, Veganic i moltes altres. Coneixerem de primera mà alguns dels projectes que estan presentant estos dies així a Madrid. En definitiva, durant este programa anem a fer una xicoteta volta per Fruit Attraction amb els nostres oients, amb tots vostès, posar-los cara als protagonistes, posar-los veu, sobretot descobrir què s'està fent així des de la Comunitat Valenciana. Així que des d'IFEM a Madrid comencem este Comunitat Valenciana en la onda molt especial. Fem una pausa mentre busquem el primer protagonista i de seguida els contem.
1: La Vila Joiosa, epicentro mundial del kayak de mar. Los mejores palistas del mundo llegan a nuestras aguas para competir en el Canoe Ocean Race World Championship. Disfruta de la adrenalina, la emoción y la fuerza del mar en el Campeonato Mundial de Kayak que se celebra en la Vila Joiosa. Del 8 al 11 de octubre, en la Playa Centro, más de 700 deportistas de más de 30 países se darán cita en una competición única. ¿Te lo vas a perder? La mayor fiesta del kayak de mar en la Vila Joiosa.
2: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
3: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda.
0: Ronda d'entrevistes i la nostra primera parada és l'agrupació de viveristes d'Agrios S.A., que és Avasa. Precisament ens trobem en l'estand, així a IFEMA, a Fruit Attraction, amb el seu director tècnic, que és José Cuenca. Bona vesprada, José, què tal?
4: Hola, molt bé, encantat.
0: Bé, primer volíem preguntar-vos sobre l'empresa, sobre Avasa, perquè a més enguany esteu de celebració, 50 anys compliu.
4: Sí, bueno, Avasa es va crear efectivament fa 50 anys, amb un objectiu clar, que era proporcionar material de cítrics en total garantia sanitària i varietal, i dins del programa de certificació i millora sanitària, pues es va crear la base precisament per a obtindre aquest material, multiplicar i abastir als productors en un material totalment sa i en totes les garanties.
0: Com ha sigut l'evolució d'estos 50 anys? Qui ho anava a dir, no?
4: Bueno, sí, ha canviat molt. Precisament l'altre dia farem una xicoteta celebració i vam fer un repàs, i ha canviat molt perquè claro, imagina't, a l'inici pues, no hi havia pràcticament hivernacles, es feia tot a l'aire lliure, no n'hi havia les varietats que tenim ara, no tenim tota la tecnologia que tenim ara, i bueno, han viscut aquesta evolució de 50 anys, com en tots els sectors de la vida, no? Pues també en l'agricultura i en la producció de planta, efectivament.
0: Quin interès causa aquesta fira Fruit Attraction per a l'empresa, per a Avasa, per a tot el que té?
4: Bueno, Avasa, trobem així un punt d'encontre, que Avasa està formada per nou socis, que són empreses, són vivers, i aprofitem esta fira perquè els socis puguen tindre un lloc on reunir-se, on juntar-se amb els clients, i també la pròpia Avasa, pues, també els seus clients, que tenim així de molts països, i aprofitem per a mantenir aquestes relacions, i per a, bueno, tancar també algun acord que tenim, sobretot en gent, pues, de Brasil, de Xile, o de Sud-àfrica, o d'Austràlia. Pues aprofitem este encontre per a tancar aquestes flecos que n'hi ha.
0: I si parlem un poc del que presentem així, les novetats, de fet així a les nostres esquenes tenim un gran claim, no?, el Olé. Què són les novetats que presentem, José?
4: Bueno, nosaltres, clar, lògicament, tot el que fem són cítrics, i tenim tant mandarines com taronges com llimes, i la novetat que presentem enguany, que portem a la fira, és esta mandarina. És una mandarina Olé, és una mandarina tardana, en el que és agronòmicament és una varietat molt productiva, i després al nivell comercial pues es una fruta

0: molt bona, amb molt de calibre, molt de color, que té molt d'interès en el mercat.
1: I de quina forma es presenta? Evidentment també els panells, no? En el qual en estos ventalls ja es dona un poc a conèixer, però també alguna presentació teniu prevista?
0: Sí, demà a la una, així mateix en l'estand, tindrem una presentació de la varietat i després una xicoteta celebració també, aprofitant del 50 aniversari.
1: En una paraula, com descriuries tu José Fruit Attraction?
0: Uf, és difícil, però bueno, jo diria que és un èxit, jo diria que és un èxit. Hi ha, s'estimen 120.000 assistents, més de 2.500 expositors, 150 països, vull dir, esta fira s'ha convertit en una fira molt, molt important en el món i sobretot en el món de la fruta i la verdura.
1: Comença avui, acaba el dia 7, el dia 8, i hi ha molts dies per davant de feina, però crec que així teniu un bon desplegament de l'equip que està així per a donar-ho tot, no?
0: Sí. Així ja avui han començat fortet i, bueno, el segon dia sempre és quan més gent hi ha i també demà pues, tindrem eixa celebració, eixa presentació, però demà serà un dia prou gran, sí, un dia gran.
1: Doncs José Cuenca, enhorabona per estos 50 anys de Avasa, l'agrupació de viveristes d'Agrios S.A., director tècnic d'esta empresa que, com hem conegut, pues, té molt que oferir en esta fira Fruit Attraction per a tot el que vinga a futurs. Així que moltíssimes gràcies i enhorabona.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
2: Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.
1: De quina manera està present així en esta fira la tecnologia, la innovació, a través d'instituts tecnològics, també de la Comunitat Valenciana, evidentment, per a poder aportar tot el que té a veure amb el futur més sostenible. Estem amb Delo Escrig, ella és investigadora líder en agricultura i també el medi aquàtic en Aimplas. Txelo, molt bona vesprada.
3: Bona vesprada.
1: Volíem preguntar-te primer quins són els principals, diguem, reptes als que s'enfronta actualment l'agricultura sostenible.
3: Bueno, en realitat l'agricultura en general té un munt de reptes i molts d'ells venen focalitzats per el canvi climàtic, per els nous reglaments i per tota l'eliminació d'insumos agrícoles que estan prohibint. Estan prohibint per, d'alguna manera, mantindre la qualitat del nostre sòl, però, claro, no s'està donant alternatives per a que se puga sostindre i mantindre la qualitat dels cultius quan estan quan fa falta fertilització, quan fa falta un control de plagues, etc.
1: Com poden els bioplàstics contribuir a transformar precisament el sector agroalimentari?
3: Pues mira, els bioplàstics en este moment són molt rellevants al sector degut a, sobretot, als nous reglaments que estan apareixent. N'hi ha un reglament del film agrícola biodegradable, que és el reglament que va eixir ja fa un parell d'anys o tres, i a partir d'ahí lo que se diu és que la idea seria utilitzar sobretot en acolxat, en el fil negre tota la vida, i hauria que llevar-lo perquè no es quedarà el microplàstic al cap. Això és moltíssima faena, està blu de terra, és un repte molt gran. Entonces, des de fa temps anem treballant en la Comissió Europea en aquests reglaments i en aquestes normatives per utilitzar material biodegradable, que pugui quedar, passa al tractor i es queda. I això seria el primer reglament, que d'ahir va sorgir com un spin-off, anem a dir, per fer el recobriment dels fertilitzants, ¿vale? Perquè, clar, tot el recobriment de fertilitzant, perquè el fertilitzant dure el temps que vols, té que tindre un recobriment que el vaig dosificant, però aquest recobriment era un plàstic que no era biodegradable. Entonces, ara s'està ampliant aquesta normativa a aquests recobriments de fertilitzants perquè siguin biodegradables. I poc a poc han aparegut un altre reglament, que és el reglament, és més genèric, però n'hi ha una part focalitzada en agricultura, en la qual te diu tot el que poses de forma intencionada. Per exemple, algun hidrogel per a millorar l'eficiència hídrica, algunes càpsules que tinguin algun tipus de fertilitzant, algun teixit no teixit que puga servir com a per recobrir el cepelló de l'arbre. Totes aquestes coses, si són biopolímers, no sols poden actuar lliurement el canvi i descomposar-se de forma normalitzada, sinó que a més es poden recarregar en algun tipus d'ingredient actiu natural que li puga donar també un plus, perquè no oblidem que són més cars.
1: Molt interessant el que ens contes, Txelo. No sé quines oportunitats ofereix precisament aquesta valorització dels residus agrícoles per a agricultors i també per a empreses, molt necessària a dia d'avui.
3: Això és una altra rama superimportant. Tenim la valorització de residus. N'hi ha residus que són completament visuals, que es pot veure, pues mira, els restes de poda, si és en el raïm, per exemple, els raspons, si és en l'olivar, pues tot mogolló de si és la palla de l'arròs. Tots aquests residus es podem agarrar i es podem, d'alguna altra vegada, incorporar a que siga un producte, que siga una matèria prima, ¿vale? Per formar un producte que siga de valor añadit i entonces no tingues que pagar perquè se l'emporten, que pagar perquè cremar en condicions adequades, etc. Entonces, ahí estem contribuint molt. De fet, el premi este està relacionat amb la valorització de residus, però també hi ha una part important perquè n'hi ha molta fruta, molt de menjar, que en estàndards de qualitat d'ara no és que siguin roïns, però no són acceptables per a venda. Entonces, crear un mercat en què el pugues extraure ingredients actius pues en la ceba, en el all, en la tomata, en el pimentó, que tenen propietats antimicrobianes, antibactericides, e incorporar-lo a estos materials, pues li donen un plus. Si fas una colxa biodegradable i després té un caràcter antifúngic perquè li has posat un residu d'aguacate, pues superbé, perquè tens el sofre que tens que posar en un cultiu ecològic, el pots reduir de 4 vegades a lo millor a la meitat i estàs ahorrant en diners.
1: Són alguns exemples per a fer-nos un poc una idea, perquè ja nomenaves, no? Què suposa per a Implas i per al sector que Agroval precisament ha reconegut entre els projectes finalistes dels premis de la innovació de Fruit Attraction, no?
3: Pues estem molt contents, perquè per nosaltres això ja és un premi. Entonces, bueno, és un projecte que és del antic CDT 100, perquè ara ja no estan estos projectes, i bueno, són empreses que estan sobretot en Andalusia i la Comunitat Valenciana. La idea que teníem ahí era valoritzar diferents productes del camp, entre film, acolxat, residus hortícoles, com te comentava, de l'aguacate, però també la valorització del residu del olivar. I en un dels productes es va fer el residu de l'olivar este, i la idea era substituir el cartó que porta dins les caixes de vi d'oli d'oliva de més qualitat, que porten un separaors perquè no es golpeja el vidre. Entonces, en este cas, pues van substituir tot el cartó. L'empresa no té que comprar este cartó, en este cas Castillo de Canena, utilitza el seu desperdici, això és completament compostable, es pot tirar a al FEM, després, i tens una part per sujetar el coll de la botella i una altra part per immobilitzar-la dintre de la caixa.
1: Este seria un dels molts projectes que teniu des d'Implas, per nomenar algun altre, Txelo, però ens pareixen superinteressants i molt necessaris a dia d'avui.
3: Pues mira, per trencar un poquet la rama, sí que m'agradaria comentar deficiència hídrica. Sabem que sí, pues o s'ofeguem o no n'hi ha òbvia, entonces estem fent polímers de baix pes molecular que serien com una espècie de gelatines que tenen diferents percentatges d'aigua, normalment en el 90-95%, i es poden aplicar en el sol i tenen una capacitat de liberació d'aigua segons la necessitat del cultiu. És com una retenció d'aigua. Si tens una època de sequera, això va soltant, i quan regues es para perquè es col·lapsa. El que li diguem és com una aigua sòlida. Entonces, està funcionant molt bé, han fet algunes proves ja en diferents empreses que tenen estacions experimentals, com per exemple ara va a Saja o a moltes cooperatives de la Comunitat Valenciana, de que des d'ací els agraeix la seva col·laboració, i la veritat és que està funcionant molt bé.
1: Doncs tenim el que és el producte en esta fira, però tenim també esta innovació, esta tecnologia que mira cap al futur sostenible, perquè anem a això, en definitiva anem cap a un món en el que puguem reduir aquests residus, reutilitzar-los i en benefici, com hem vist, en pro del propi camp.
3: Sí, això és el que ens demanen. No ens donen, ens donen unes directrius, però no ens donen moltes solucions. Entonces, n'hi ha que anar buscant-les, i n'hi ha que anar buscant-les i ajudant a la xicoteta empresa, a les cooperatives i als agricultors, a que puguen respectar aquestes normatives i estar dintre del mercat.
1: Txelo Escrig, investigadora líder d'Agricultura i Medi Aquàtic d'Implas, moltíssimes gràcies i bona fira.
3: Igualment. Moltes gràcies a vosaltres.

0: per al curs de dilluns i dimecres de 4:30 a 7 de la vesprada. Egiptologia, salut, astronomia i molt més. Tot impartit al campus de Gandia de la UPB. Més informació i inscripcions a gandia.upb.es.
1: Onda Cero Gandia, 104.0 FM.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Ja està descartat. Els valencians i les valencianes no tindrem eleccions autonòmiques coincidint amb les generals. Era una hipòtesi que el president de la Generalitat ha acabat de descartar avui. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Contem també l'última hora de les acampades per la vivenda a casa nostra i farem connexió amb la Fira de la Fruita Fruit Attraction, amb destacada presència valenciana i també un equip d'Onda Cero allí. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, del PP, assegura que no s'ha plantejat ell convocar eleccions autonòmiques i fer-les coincidir amb les generals del pròxim 29 de novembre. Pérez Llorca compara la seva gestió com a president de la Generalitat amb la del president del govern central, amb la de Pedro Sánchez.
2: Cualquier decreto que yo llevo a las Cortes Valencianas se aprueba, porque con diálogo, con entendimiento llegamos a un acuerdo para que se apruebe. Somos capaces de aprobar presupuestos y somos capaces de aprobar legislación que mejore la vida de los valencianos y las valencianas. Por ese motivo jamás me planteé convocar las elecciones, porque estamos haciendo un buen trabajo, porque demostramos que tenemos estabilidad y porque somos capaces de mejorar la vida de todos los valencianos y las valencianas. Yo jamás miraré por mi interés y utilizaré las instituciones como ha hecho Pedro Sánchez y como ha hecho el Partido Socialista.
1: La secretaria general del PSPP-PSOE i ministra de Ciència, Diana Morant, insisteix en que la Generalitat del PP està acabada. Són les primeres declaracions públiques de Morant després de l'avançament electoral a nivell estatal, convençuda de que Pedro Sánchez guanyarà.
3: Tenemos a un presidente en tiempo de descuento, que no sabemos, estarán ahí fabricando encuestas y cocinando mucho, ¿eh? Ahí hay mucho que cocinar, porque si Feijóo no lo quiere, imagínate el pueblo valenciano, que al Consejo le queda poco y que el nuevo Consejo, presidido por una socialista, va a tener a un presidente socialista como es Pedro Sánchez y aprobaremos la financiación y seguiremos trabajando por los valencianos.
1: Els acampants de la plaça de l'Ajuntament de València mantindran l'acampada, tot i els actes oficials pel 9 d'octubre. Aseguren estar mantenint assemblees constants al respecte, però sempre amb eixa mateixa posició. Diu Hugo, que és el portaveu dels acampants, que ells són tan valencians com els qui volen fer la festa, que l'Ajuntament de València ha de ser qui doni amb la fórmula per a fer compatibles totes les reivindicacions.
4: La acampada es indefinida, vamos a aguantar todo lo posible hasta que se acepten nuestras exigencias. Vamos a sobrevivir por todos los medios al 9 de octubre, que somos todos aquí, la inmensa mayoría valencianos, que entendemos, creo que comprendemos y compartimos la importancia del 9 de octubre como fecha importante, pero que también esta causa es importante para los valencianos, no para los valencianos y que a nivel nacional, esto es un movimiento también muy nacional.
1: L'alcaldessa de la ciutat, Maria José Català, afirma que correspon a la delegació del govern central la gestió d'este tipus de situacions, però la delegada Pilar Bernabé respon que això ha de fer-ho l'organitzador dels actes, és a dir, en este cas concret, el consistori. Atenció a això, també sobre l'acampada, atenció a això que podria succeir dijous. Els acampants asseguren que grups feixistes estarien planejant atacar l'acampada dijous a les 6 de la vesprada. Seria un atac similar al que ja ha patit l'acampada de Madrid per part de Núcleo Nacional, un grup neonazi. Els acampants valencians fan una crida a la màxima mobilització per a protegir i defensar el campament, atac, segons denuncien, que podria produir-se dijous a les 6 de la vesprada. Mentrestant, a Alacant, el president Juanfran Pérez Llorca ha visitat avui les primeres 34 vivendes del Pla Vive, que estan pràcticament acabades ja. Onda Cero Alacant, Pepe Requena.
5: Están en el barrio de Rabasa, donde habrá más promociones hasta alcanzar las 255. Sus destinatarios serán personas vulnerables y jóvenes. Es lo que piden los ciudadanos. Soluciones, ha precisado Pérez Llorca.
2: El tema de la vivienda. Yo siempre abogo por ser muy práctico y por intentar buscar soluciones a los problemas y no hacer ruido. Porque al final lo que los ciudadanos nos piden a los representantes políticos son soluciones, ¿no?
5: Esas 34 viviendas tendrán régimen de alquiler por unos 580 euros mensuales, un precio más bajo que el que ahora dicta el mercado en la ciudad de Alicante.
1: I de la vivenda a les emergències, a com previndre i com respondre davant emergències és el que continua abordant-se al Congrés Internacional organitzat a València per l'Organització Internacional OCDE. Avui dimarts, segona i última jornada. Núria Moreno.
6: Felipe Montoya, expert en resiliència urbana de Colòmbia, parla de la importància de pensar en com les ciutats, més enllà de ser atractives per a viure, poden actuar com a protectores dels seus veïns.
7: Como lugares de la ciudad, pues hoy tienen que ser convertidos en otros espacios y sobre todo un tema muy importante es cómo mantenemos esa memoria viva de quienes perdieron la vida y quienes lo perdieron todo en este desastre. Eso hace parte también muy importante de ese proceso de reconstrucción y que toca pensarlo desde el primer momento, que no se piensa dentro de 2 o 3 años, toca pensarlo desde el mismo momento en que pasó.
6: Un altre dels ponents, José Javier Sánchez, alcalde d'Algemesí, un dels municipis més afectats per la Dana. Una de les prioritats, dimensionar la xarxa de clavegueram.
8: Dimensionar los colectores de la ciudad a una realidad actual. Las ciudades se diseñaron en su día atendiendo a las ciudades del momento, que no es el de ahora. Y se complementa con un tanque de tormentas de 15.000 metros cúbicos que recogerá parte de la agua de lluvia inicial en un caso de intensidad torrencial y que después, en caso de ser necesario, evacuará a un par inundable de 180.000 metros cúbicos.
6: En la jornada han participat també associacions de víctimes de la Dana. Rosa Álvarez, de l'Associació Víctimes Mortals, concloïa la seva intervenció amb este missatge.
9: El dia 29 d'octubre de 2024 no hubo prevención, no hubo preparación, no hubo respuesta y como resultado fueron 233 personas que ya no están aquí.
6: Els comitès locals de reconstrucció han convocat per al pròxim 29 d'octubre, quan es compliran 2 anys de la Dana, 2 marxes des d'Albal i Benetússer en memòria de les víctimes que confluiran en el barranc de Catarroja i Massanassa. I també eixe mateix dissabte 31 d'octubre a les 6 de la vesprada a la plaça La Mare de Déu de València, manifestació amb el lema Mazón a presó.
10: La Vila Joyosa, epicentro mundial del kayak de mar. Los mejores palistas del mundo llegan a nuestras aguas para competir en el Canoe Ocean Race World Championship. Disfruta de la adrenalina, la emoción y la fuerza del mar en el Campeonato Mundial de Kayak que se celebra en la Vila Joyosa. Del 8 al 11 de octubre, en la Playa Centro, más de 700 deportistas de más de 30 países se darán cita en una competición única. ¿Te lo vas a perder? La mayor fiesta del kayak de mar en la Vila Joyosa.
11: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
0: La brújula Comunitat Valenciana.
1: 7 i 28, i el que fem en este moment de la brújula és marxar cap a la fira de la fruita Fruit Attraction, que està tenint lloc a IFEMA, a Madrid. És el gran aparador del món hortofrutícola, amb una destacada presència, clar, de la Comunitat Valenciana. Begoña Perpinyà, bona vesprada.
12: Bona vesprada, Ramon. Doncs ací hi ha molt de moviment. Estem a IFEMA, en plena Fruit Attraction, i si una cosa es respira pels pavellons és que el sector hortofrutícola no ha vingut només a ensenyar producte, ha vingut a fer negoci, a buscar mercats i sobretot a parlar d'innovació i de futur. I perquè ens fem una idea de la dimensió d'aquesta fira, estem parlant de 2.500 empreses, 78 països, 10 pavellons i 162.000 metres quadrats d'exposició. S'espera més la visita d'uns 121.000 professionals de més de 150 països. Però li posem accent valencià a tot això, perquè la Comunitat Valenciana té ací una presència molt important. 159 empreses participen enguany en Fruit Attraction. Per tant, estem parlant d'una cita fonamental per a les nostres empreses, especialment també per la seva capacitat d'obrir mercats internacionals i posar en contacte productors, comercialitzadors i també tecnologia i distribució. D'este últim àmbit de la innovació, ens hem trobat amb AINIA, el Centre Tecnològic Especialitzat en I+D+I, qualitat i seguretat agroalimentària, alimentària. I així tenim a José Belenguer Ballester, del Departament de Tecnologies d'Automatització de Processos i Sensors Espectrals d'AINIA, que participa en una de les ponències d'aquesta edició en un projecte que posa el focus en un dels grans problemes del sector, el malbaratament de fruites. José, molt bona vesprada.
13: Hola, molt bona vesprada.
12: Contants, anem a fer-ho bé, d'una manera dinàmica, per a que els oients ho entenguin. Una sola paraula, quina creus que marcarà el futur del sector hortofrutícola?
13: Doncs si haguera de triar una paraula, jo triaria sostenibilitat. Jo crec que és el que va marcar el futur del sector, crec que hi ha diversos reptes, el sector ha de continuar sent rentable, a més hem d'assegurar també que el treball en el camp continuï sent atractiu la mitjana d'edat és molt alta, necessitem un relleu generacional i hem de donar-li una volta perquè el treball en el camp resulti atractiu. I també hi ha un repte molt clar a nivell mediambiental. Hem de cuidar el camp, que al final és el que ens dona de menjar.
12: Totalment. Què significa per a vosaltres estar ací a Fruit Attraction?
13: Pues en la introducció que has fet jo diria que és una oportunitat, és un món d'oportunitat. N'hi ha gent que ve a fer negoci i n'hi ha moltes oportunitats de fer contactes, veure noves tecnologies, aprendre també de les presentacions que fem com així en esta fira.
12: Anem al projecte que heu vingut a presentar, de fet tu l'has presentat a migdia, Life Clean Smart. Què buscarà un poc este projecte? Perquè el que parla és de eixe malbaratament de fruites, reduir-ho, convertir-ho en allò que avui pot acabar perdent-se en noves oportunitats de valor, no? Què esteu presentant i com pot ajudar la tecnologia a aconseguir que es malbarate menys fruita?
13: Sí, ho has explicat perfectament. Nosaltres abordem el tema del malbaratament, concretament la fruita que queda en els camps sense collir, fruita que ja ha sigut produïda i que aleshores representa unes pèrdues per a l'agricultor. Nosaltres el que plantegem és anem a primer a diagnosticar quina és la situació a partir de quanta fruita n'hi ha en el camp, on està, de quina qualitat és. Hem desenvolupat diferents ferramentes per a que ajuden a l'agricultor a collir esa fruita i després li hem donat diferents vies per a transformar-la. A partir d'aquesta fruita podem desenvolupar nous ingredients. Per exemple, hem fet extractes de taronja o extractes de poma que són rics en fibra o en antioxidants que finalment els poden utilitzar com a ingredients per a fer iogurts o galetes, per exemple.
12: Doncs molt interessant el que presenteu així, José, a través de d'Ainia. Aprofitar millor allò que ja tenim, reduir pèrdues i aconseguir, a més, nous productes o noves oportunitats per al sector. José Belenguer, d'Ainia, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
13: Gràcies a vosaltres, un plaer.
12: Doncs així continuem, Ramon, en Fruit Attraction, on estos dies també s'està parlant de com serà el camp i la indústria agroalimentària del futur, del 6 al 8 d'octubre, així a Madrid, a IFEMA.
1: Moltes gràcies, Begoña. A continuar recorrent ixa Fira de la Fruita Fruit Attraction, a la qual també està la Generalitat amb un stand propi. El conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, diu que és essencial que la Generalitat estiga present en fires com esta per a fer promoció del millor que tenim a casa nostra.
14: Por aquí pasan más de 1,000 profesionales, pues son personas y visitantes de 150 países y la fruta valenciana y la hortaliza valenciana se vende sobre todo en Alemania, en Gran Bretaña, en Francia, en los mercados más exigentes, ¿no? Y por eso es fundamental tener aquí presencia.
1: Un pacient de la comarca castellonenca dels Ports que va patir un infart va haver de ser traslladat fins a Sagunt perquè no hi havia cap llit d'UCI disponible en cap dels hospitals de referència de Castelló. És el cas que denuncia el sindicat CESIF, que alerta de la falta de capacitat a les unitats de cures intensives castellonenques. Juanjo Tovar.
15: El sindicat assegura que aquesta situació pot comprometre l'atenció dels pacients crítics i reclama solucions immediates a la Conselleria de Sanitat. Escoltem a Vicente Navarro, portavoz de CESIF.
16: No podemos normalizar que un paciente crítico tenga que alejarse de su entorno y recorrer una distancia tan importante para poder acceder a un recurso básico como una cama de cuidados intensivos.
15: CESIF demana més personal i més llits operatius per evitar que els pacients greus hagin de ser derivats fora de la província de Castelló.
1: Fons de la Conselleria de Sanitat expliquen que el pacient ha estat monitorat en tot moment. Temps ara per a la crònica esportiva valenciana amb Eduardo Esteve. Hola, Edu, què tal?
17: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
1: Per on comencem avui, Edu?
17: Pues ja tenim els equips valencians preparant la propera jornada de Lliga d'este pròxim cap de setmana i és que torna la Lliga. Pel que fa al València, última hora de l'equip d'Aguirre, Víctor Llu, bona vesprada.
18: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Tornada al treball en el València per a continuar preparant el partit del diumenge al camp del Racing de Santander. Avui, amb la tornada d'Aliou Dien tras els seus partits amb la selecció de Mali, i estaven pendents de l'evolució de Acabí i de Tàrrega, que han fet el treball amb el grup. Copete ha fet únicament una part amb el conjunt valencianista. De Haas ha treballat en solitari per un procés febril i no han treballat. Han estat tratant-se al gimnàs Sadik, Fulquier, Rioja, Danjuma i Diego López. Recordem que Guido està a Argentina per a acudir al partit homenatge a Leo Messi.
17: Gràcies, Víctor. El famós virus FIFA també afecta el Villarreal. Víctor Fran, bona vesprada.
19: Què tal? Bona vesprada. Preocupació en Villarreal per l'estat de salut de Tate John Buchanan. El futbolista canadenc ha abandonat la concentració de la seva selecció i ha tingut que tornar a Villarreal per a ser avaluat després de patir molèsties musculars en l'últim partit internacional. I també males notícies de lesions en el Castelló amb la lesió de Juanjo Nieto. El futbolista es perdrà el partit el proper diumenge davant de l'Andorra.
17: Gràcies, Víctor. L'Els Celta serà un partit de retrobades. Felipe Canals, bona vesprada.
20: Bueno, vesprada, el de este domingo en el Martínez Valero va a ser el reencuentro de Aleix Febas y Álvaro Núñez con el Elche y con la afición franjiverde. También de Sergio Carreira, otro ex del Elche, que vuelve al Martínez Valero. Habrá un recibimiento bastante...